0: Pot participar tothom i fàcilment.
1: El seguiment de mobilitzacions silenciades en altres mitjans.
2: Perquè funciona autogestionadament, sense ajuts públiques ni publicitat.
3: Perquè s'organitzen horitzontal i assembleàriament.
4: Perquè hi sentiré veus i expressions diferents.
0: Per haver-hi descobert noves músiques, algunes bones i d'altres terribles.
4: Perquè m'han fet riure, plorar, excitar-me, animar-me i exaltar-me.
3: Perquè difon l'activitat de diversos i heterogenis moviments i col·lectius.
0: Perquè defensen la llibertat d'expressió.

0: escalar-te sense mitjans lliures?
1: Contrabanda FM està amenaçada de tancament per part de la Generalitat.
2: Per recolzar-los i adherir-te a la campanya de suport, contrabanda.org.

Hola, bona nit. Benvinguts un dimecres més aquí a l'Escarlata O'Hara, 91.4 l'FM, Contrabanda. Com cada setmana aquesta hora dedicada a la música reggae, doncs, bueno, fent repàs de lo que van ser les novetats que han sortit, repàs a l'agenda de concerts i alguna altra notícia. I bueno, els que ens seguiu al Twitter doncs ja haureu vist que avui tenim un parell de convidats que us presentarem en uns minuts, doncs de Ruth Diamonds i

No us recordem el telèfon d'aquí de l'emissora, si voleu trucar i participar en directe, el 93 317 73 66 93 317 73 66.

0: de donar pas a l'entrevista, doncs volíem informar-vos, no sé, la gent que no estigui encara enterada, doncs, Contrabanda FM, doncs, que estem en greu perill d'extinció, per lo menys el que és en l'emissió via FM. I, bueno, doncs hem rebut una carta, doncs, del CAC, si no m'equivoco, doncs, bueno, doncs dient-nos que tenim 20 dies per deixar d'emetre, concretament, doncs, fins aquest proper dilluns, dia 25. I, bueno, ens estem força alarmats amb el tema.
1: Sí, sobretot perquè, bueno, ha sido una cosa bastante de improviso.

sobre el tema, conèixer una miqueta més a fons la problemàtica, d'on està ficada tota la informació a l'entrada a la pàgina principal de la web de Contrabanda, www.contrabanda.org. I bueno, allà també teniu accés, doncs, hi ha sobretot tres links principals, no?, doncs, per intentar ajudar-nos, doncs, a fer conèixer el problema i, bueno, doncs, una miqueta fer-nos més visibles. Doncs, d'una banda, hem iniciat una campanya de mails dirigits al senyor Molons, que és el responsable, doncs, en últim terme, doncs, d'aquesta multa que ens ha arribat. I, bueno, el que estem fent és un enviu massiu de mails, doncs, reclamant-li això, doncs, la regularització a ràdios lliures i doncs, que treguin aquesta multa a Contrabanda. Després també hi ha un altre link per... Bueno, estem iniciant una recollida de firmes, doncs, firmes tradicionals de boli, no res per internet, que us podeu descarregar i fer-nos arribar si, doncs, si teniu algun entorn on podeu anar demanant i tal, ajudar-nos. I finalment, col·lectius que, doncs, que ens vulguin donar suport, doncs, també hi ha un altre link on ens podeu fer arribar els vostres missatges. I bueno, sobretot això, doncs bueno, intentant buscar una alternativa, no?, doncs, un col·locar l'antena i a veure si així no podem seguir amb les emissions. I bueno, estigueu atents aquests dies a la web de Contrabanda, als podcasts, als programes, al Twitter, doncs, perquè us anirem posant al dia, perquè és una cosa així que ha estat bastant ràpida i doncs cal també una resposta, doncs, igual de ràpida. I bueno, ara sí, doncs, després d'aquesta breu introducció però necessària, perdó, us deixarem, començarem, donarem pas a la gent de Ruth Diamonds, que us tenim avui convidats aquí al programa. I bueno, començarem escoltant un tema del seu nou disc, Tot el seu temps, doncs, per presentar-los.

0: Bé, doncs ara sí, ja els tenim aquí a l'estudi. Com us anunciàvem fa uns moments, doncs tenim avui un parell de convidats. Una banda doncs, que ja té, no sé si quasi, o ja ha passat 10 anys als escenaris. Doncs una gent d'Horta doncs, que practiquen així més que bastant clàssic, amb un toc bastant jazzístic, una mica soul, molt classicón sobretot. I bueno, que els tenim avui aquí doncs, per presentar doncs, el seu de segon treball, tot el seu temps. I bueno, tenim aquí el Jeff Jorba, el trombó de Rod Diamonds.
1: Bona nit.
0: I l'Arnau, que bueno, ja l'havíem tingut aquí al programa.
2: Hola, bona nit.
0: I bueno, doncs com comentàvem, no? Doncs, aquest segon treball i bueno, doncs, no sé, era per parlar una miqueta doncs, com ha anat la gravació del disc que vau estar presentant ara fa doncs, un mes i pico a la sala Apolo. Uh-huh. I bueno, un disc, doncs, jo veig una evolució bastant bona, no? Des de l'anterior treball que havíeu estat presentant aquí, i que no sé si comentar això, com ha anat, com està anant la presentació del disc i això, ara heu fet alguns concerts.
2: Sí, hem anat fent coses. La veritat és que tal com està tot el panorama musical és complicat, o sigui, no és que ens en sobrin, però sí, hem anat fent alguns concerts. L'altre dia estàvem, el dissabte passat estàvem allà a Horta, que allà és jugar a casa, no? Perquè és on hem crescut com a grup i on assagem cada setmana, i per tant vam fer un concert per la gent més propera. Però sempre és d'agraït, no? També, encara que facis coses més importants com una presentació a l'Apolo o l'estiu passat que vam tenir l'opció de tocar el Rototom amb un personatge tan emblemàtic com Enrico Rodríguez, però fer concerts així familiars també és agraït, i va ser el cas del dissabte passat.
3: Bien, porque sí, además, bueno, lo que comentabais en el concierto de presentación, que lo comentamos antes, para mí fue un poco rápido porque salió el disco justo el día antes. Entonces, yo por lo menos tenía bastantes ganas de escuchar los temas nuevos, porque bueno, sí que hacía tiempo que se oía rumores de que ibais a sacar nuevo disco, y andábamos ahí pendientes. Y la verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho toda la puesta de escena, además, bueno, también la colaboración de Paul Carter, que estuvo muy bien. Y yo creo que no sé qué impresión nos dio el concierto, quedasteis contentos un poco de la respuesta de la gente, que además eso, sin haber escuchado los temas nuevos, quizás.
4: Bueno, comentabas que feia temps que senties dir de que sortiria nou disc de Rod Diamonds i tal. Això és perquè vam gravar el disc ara farà un any i dos o tres mesos, no? I va trigar ben bé, quasi bé un any, a sortir a la llum, a tenir-lo físicament. Però finalment, doncs sí, el vam treure, vam tornar a treure el disc amb Brixton Records, amb el segell, no, de Bilbao, del barri de Getxo, i tot aquest temps doncs ens va donar marge per poder preparar bé el directe, no? És a dir, per poder oferir doncs una mica un espectacle més enllà de lo musical, doncs una posada en escena, que és algo que potser no havíem cuidat mai massa, però per aquest concert en teníem moltes ganes. És un moment en el qual l'Arnau ara anomenava doncs el concert d'Horta, no, que és molt maco doncs perquè és el barri on ha vist créixer el grup i tal, però la presentació del disc és on ve tota la família, venen tots els amics, gent que potser fins i tot no t'ha escoltat mai, però per aquell dia li demana, sisplau, vine al concert, que ja veuràs com t'agradarà, no? I llavors has de donar un plus, crec jo, no? De no sé, de seriositat, de posada en escena i tal. I el resultat i les sensacions van ser veritablement molt, molt, molt bones. De fet, va quedar enregistrat també el concert, i esperem doncs en les properes setmanes poder ja treure, que pugui sortir a la llum ja algunes imatges per tota aquella gent que no hi va poder ser.
3: Mira, estaremos atentos en todas para vernos ahí. Y bueno, y contándonos un poco el disco, porque bueno, eso, que entonces con la colaboración de Intensified en el concierto, que también colaboran en el disco, y tenéis otras colaboraciones también, ¿no? Mr. T-Bone,
2: Sí, de fet, seria una de les claus del disc, no? Una de les parts, una de les coses que el fan més interessants I va ser un plantejament que vam fer d'entrada. De fet, no ens ho hem inventat nosaltres, no? Molts grups han fet aquest tipus de col·laboracions, però com que teníem certs contactes amb gent, vam pensar, home, doncs podem posar-ne unes quantes, i són noms que sonen una mica i que és algo que la gent segur que li fa gràcia, no? I, bueno, i a nosaltres també, perquè són gent que han sigut els nostres referents o segueixen sent els nostres referents, i tenir la possibilitat de tenir les seves veus o els seus instruments en el disc, doncs és un orgull, no?
4: I... Sí, no, bueno, afegir que més enllà de... És a dir, més enllà de la satisfacció personal de poder tocar, no, amb els teus ídols o amb la gent, doncs, que fins fa potser no massa escoltaves, no, els seus discos i te'ls imaginaves, no, allà on fos, no, el Greg Lee, doncs, a Califòrnia, el Paul Carter a Anglaterra, el Mr. T-Bone a Itàlia. No sé, crec que és l'exemple d'aquesta comunitat, no?, que hi ha dins de l'escena de música jamaicana i encara dins de l'escena de música jamaicana, l'escena de la música ska, no? Diguem-ne, aquesta voluntat de, per molt llunyana que sigui la gent, doncs, no sé, doncs a l'altra punta del món hi haurà un músic que estarà disposat, doncs, a col·laborar en una banda, doncs, a l'altra banda del món. I aquesta sensació de comunitat, no sé, a mi sempre m'ha agradat molt.
0: Perquè a part d'aquestes, les col·laboracions aquestes al disc, teniu pensat portar-ho, o sigui, igual que el dia del, no, de la presentació del disc va estar actuant Paul Carter, teniu pensat fer col·laboracions en directe també amb la resta de, doncs, d'artistes que apareixen al disc, o, bueno, és una cosa més testimonial?
2: A veure, estaria molt bé, però clar, és complicat. Per exemple, de fet, el fet de tenir un dels cantants de Hepcat en el disc, ja va ser fantàstic poder-lo contactar i que ell ens digui sí, encantat de gravar-vos un tema.
0: Ara que parles d'això, que se m'acut, per exemple, el nou Arregue, no?, que estarà actuant.
2: Sí, que vindran amb els Kinky Cucus. No?
0: No sé si havíeu pensat, doncs, d'aprofitar o de...
2: A veure, és el que et dic, seria fantàstic, però clar, nosaltres tampoc tenim les eines moltes vegades per organitzar aquest tipus de coses, no? Està clar que si haguéssim vist alguna opció d'estar en el nou Arregue com a grup, haguéssim parlat amb el Greg Lee.
4: Suposo que també hi ha el fet, o sigui, dins de totes les col·laboracions hi ha alguna gent en la qual el contacte havia estat molt més personal. En el cas, diguem-ne, del Paul Carter, doncs és el cas extrem, no? Una persona que jo personalment conec de fa molts anys, de quan hi ha les èpoques de Mr. Fly, de quan tocava el trombó amb el grup d'Igualada Mr. Fly Escavant, doncs ja va col·laborar amb nosaltres. Després, doncs, va resultar ser una persona molt maca i la relació personal ha seguit molt. Però després, doncs, també hi ha un altre cas com el del David Hilliard, doncs, que també quan ha vingut, potser no és tan estreta, però quan ha vingut, doncs, també hi hem parlat, hi ha hagut molt bon rotllo. Vam coincidir a l'escenari amb Root Diamonds quan el David Hilliard i el Rocksteady Seven van tocar a Bilbao
2: al Festival de Romo.
4: El Festival de Romo. I allà és una mica on es va quallar la col·laboració del David Hilliard. Després, la del Gigi és un mig-mig, jo també el vaig conèixer fa un temps i tal, però tampoc amb el grup no hi havia relació, diguem-ne, directa i tal, però també molt bé, molt maco, i va fer un solo fantàstic. I en el cas del Greg Lee, potser és el més mediatitzat, no?, a través dels mitjans de comunicació, dels mitjans de comunicació d'internet i tal. És a dir, que mai ens hem trobat cara a cara. I tot i que hi ha hagut molt bon rotllo, i a més cal dir que el Greg Lee és un gran fan del Futbol Club Barcelona, cosa que encara toca més la fibra, però tot i així no hi va haver el contacte realment personal. I que finalment hagin vingut, doncs, el Greg Lee i l'Alex Desert amb els Kinky Cucus al nou Arregue, vés a saber. Vull dir, no sé quins tipus de contacte, doncs, han tingut ells amb la gent del nou Arregue i tal, i això, i en el seu cas, doncs, afortunadament, doncs, els podrem sentir aquí i tal. Però a nivell de Root Diamonds no ens havíem...
2: A veure, jo crec que si es presenta l'opció, per exemple, si ve el Gigi i tenim un concert, doncs és fàcil que li diem, escolta, vine i fas uns temes amb nosaltres, no? Vull dir, evidentment, perquè és això, ja, amb la majoria d'ells hi ha cert tracte personal que ens permet la llicència de en un moment donat dir-los i fer-los aquesta proposta. Però clar, si el que t'has de plantejar és fer-los venir amb avió des de no sé on, amb Clar, això ja se'ns escapa una mica més a nosaltres, no?
4: A part que, aviam, que també és cert que si vols preparar tot un repertori, jo sempre he tingut molta, he vist amb molt de mèrit totes les bandes que fan de backing band, no? Sobretot d'artistes jamaicans. Amb els europeus potser no tant, però amb els artistes jamaicans ho veus. Jo me'n recordo Laurie Latkin fer anar de bòlit als mateixos New Yorkers que ja és una vegada que els va fer de backing band, no? Vull dir, portar un músic, preparar un repertori, clar, si fas baixar un músic o fas expressament, doncs, com va ser amb el Paul Carter, doncs, bueno, vam tres cançons d'Intensify, les vam assajar i bé i tal, però és un desgast i és fins i tot desviar una mica l'atenció de la teva pròpia banda, no? Preparar com moltes cançons d'un altre artista, no? I llavors, doncs, suposo que també hem volgut, ara hem arribat a tenir un repertori, doncs jo crec, bastant consistent, no? Diguem-ne, tenim un repertori que tots estem molt, molt, molt contents de com està quedant a nivell de tempos, a nivell d'atmosfera, a nivell de sensacions, no? D'intensitats, que potser ara també podria, no? Volem portar, doncs, convidats, doncs seria molt maco, però potser també trencaria una mica això.
3: Sí, porque bueno, como comentabas antes, sí, no es que no lo hayáis hecho, porque el verano pasado estuvisteis haciendo de banda para Rico Rodríguez en el Rododón, que bueno, supongo que eso sí que tiene que ser un verdadero placer, no tener una leyenda ahí tocando.
2: Claro, está muy bien, pero es el que deia el Jep, ¿no? Que si nosotros ens vam haver de preparar un concert per ell, sí que vam fer, al principi del concert vam fer una mica el repertori nostre, però bàsicament vam fer temes seus, i clar, tot i que són temes que has sentit 500 milions de vegades, no és el mateix després posar-lo en pràctica, i a més, clar, tampoc no és que ens passessin el material i nosaltres ho havíem d'assajar, i no, vam inclús escollir nosaltres les cançons que després ell va donar el vistiplau, però clar, nosaltres vam fer primer una tria de les cançons potser més representatives, després la feina de fer les partitures o
3: preparar-ho
2: musicalment, el que calgués, i després fer tots els assajos. Vull dir, realment va ser una feina que durant unes setmanes o un parell de mesos vam estar dedicats exclusivament a aquell concert. Per tant, és realment algo que fas puntual, perquè és un esforç gran, sobretot amb gent com nosaltres que ens dediquem a altres coses, i no, clar, si és algú que és músic, es dedica tot el dia a la música, doncs a lo millor té més temps, no? Però...
4: Bueno, però escapant amb el concert del Rico va ser espectacular, perquè el Rico havia de venir d'Anglaterra, això era... No sé, que era un dijous, no sé quin dia aquella de la setmana. Bueno, havíem d'assajar amb el Rico. L'únic assaig que fèiem amb el Rico era sobre l'escenari, o sigui, al migdia del mateix dia. Unes hores abans de tocar el concert. Però què va passar? Que el Rico va perdre l'avió. Va perdre l'avió, estàvem allà esperant i tal, diu, no, és que Rico perdó l'avió. Diu, collons, no. I ara què? I llavors diu, no, però ja en trobarà un altre que arribarà, no sé, a les 12 de la nit, o nosaltres tocàvem a les 2 o a 2:15, i hòstia, clar, i llavors doncs sí, doncs bueno, vam fer nosaltres les proves de so, tal, no sé què, vam fer el concert a la ciutat de Benicàssim, un altre concert que teníem allà al mig d'una plaça, gratuït i tal, però clar, eren la 1 de la nit... I encara no havia arribat el Rico, o sigui, encara no l'havíem ni saludat.
2: De fet, no sabíem, una estona abans no sabíem encara si havia agafat l'avió o si es presentaria.
4: Exacte, deien que sí, deien que el Tony Face, que qui portava el Liquidator, qui portava això, doncs que sí, que havia anat cap a l'aeroport a buscar-lo, però ningú sabia amb exactitud si realment havia sortit o no havia sortit d'Anglaterra el Rico, no? I llavors, sí, al cap d'una estona, doncs el veiem arribar, doncs amb el seu posat, doncs així encorbat, amb la vella capsa de trombó, tal i això... I llavors, doncs, literalment cantar-li les cançons amb el Rico, no? Dir-li, no, hòstia, you are so delightful. I el, yeah man. Però veies amb la seva cara que no sabia ni de quina cançó estàvem parlant. Llavors li cantaves, tararara, tararara, oh, yes man, next one. Saps? I llavors hi ha unes fotos...
2: I això va ser 10 minuts abans de pujar a l'escenari.
4: 10 minuts abans de pujar a l'escenari. I llavors, doncs, però tot i així, com que nosaltres vam portar, doncs, la veu cantant del concert, és a dir... nosaltres no ens vam haver d'adaptar al Rico, sinó que el Rico es va haver d'adaptar una mica al nostre show. Llavors això també ens va donar la seguretat de dir, nosaltres doncs toquem una mica el que hem preparat i no estem a expenses, no, una mica del que fa l'artista jamaicà, que moltes vegades veus que els músics pateixen una mica. Però indubtablement, més enllà de tot això i d'anècdotes i tal, l'experiència del Rototom va ser espectacular, diguem-ne.
2: Sí, de les millors experiències que he tingut com a banda.
4: Exacte, o sigui, tocar, i a més, tocar davant d'un públic que estima la música jamaicana, és a dir, perquè hi ha molta gent que pots fer molts concerts i tothom més o menys li pot sonar, hi ha algun grupet de gent doncs, que et seguirà molt i fins i tot et cantarà les cançons, però tenir, jo què sé, 3.000 persones hi hauria d'haver allà, 4.000, saps? O sigui, que tots, o sigui, els encanta el tipus de música que s'està fent, no? I a més, doncs, clàssics del Rico, una mica que tothom es coneixia, no? Clar, va ser espectacular.
3: Vale, pues escuchamos un tema, si os parece, de su tema.
4: Sí, después de toda esta chapa, pues será una mica de música.
3: ¿Alguno en especial que queréis que pinchemos en primer lugar? O...
2: No, creo que he estado punchando ya bastantes cosas, ¿no? No sé, ¿no?
4: ¿Quién pueden posar?
2: El que posa nom al disc, no sé si...
4: Vale, posem el tot el seu temps i després parlem una mica com ha anat tot això del títol i tot això. Va.

0: Bé, doncs aquí ha quedat tot el seu temps, doncs el tema que dona nom a aquest segon treball del Ruth Diamonds. I no sé si ens volíeu explicar una miqueta bé a què ve aquest nom del treball. No sé si ve aquest any de postgravació del treball que heu estat esperant o no ja...
1: Bueno, de fet, és curiós, no? I ens ho vam estar plantejant perquè, clar, de fet, si ho mires, és l'únic tema en català que hi ha en el disc i vam estar pensant, home, potser posar un títol en català al disc quan només hi ha una cançó és com enganyar una mica l'oient, no? Però bueno, també és una frase que...
2: Quadrava, no? Con la
1: sí, i és maca, no? Com a frase. I llavors, això el tema ve de que... Bueno, ens ho havíem plantejat diverses vegades, el tema del català, de per què no fer servir el català, no? Clar, estem molt acostumats a que aquesta música sempre s'ha fet en anglès i, per tant, doncs, sempre l'havíem fet en anglès. Però també és veritat que hem vist d'altres bandes, bueno, des del Doctor Calypso, però més recentment grups com els Gramofon, per exemple, també havien experimentat amb temes en català amb molt bons resultats, no? I vam pensar, doncs, val la pena intentar-ho perquè realment no tenim per què limitar-nos a fer les cançons en anglès pel sol fet de que sempre s'hagin fet en anglès. Llavors aquesta és una cançó que més estic personalment content perquè la vaig escriure, la lletra la vaig escriure jo, i inicialment la vaig escriure en anglès, i quan estàvem plantejant-se tot això del català i tal vam dir, ja que aquesta és una lletra nostra, podem intentar de traduir-la en català, no? La idea és que, clar, d'entrada em va costar perquè tu fas una lletra que enganxi amb la música i tot això, no? I per tant, si la tradueixes literalment, no acaba de funcionar. Però després de treballar-hi bastant i adaptar-la perquè sonés bé en català, quasi que ens va semblar que era millor en català, inclús que en anglès, no, Jep? La versió.
3: Sí, la veritat és que sona molt bé. M'agrada molt. Jo era un de... O sigui, dins de les bandes i dins de qualsevol grup humà, diguem-ne, hi ha diverses posicions respecte a diverses situacions, no? Jo era un dels grans defensors des de ja fa un temps que d'anar introduint la teva llengua, no? La del dia a dia, la que et comuniques amb tothom, no? Doncs en la música, no? Però sí que és cert que aquesta posició tampoc és de sempre, diguem-ne. Clar, nosaltres hem anat mamant tota la música en anglès, tant dels grups jamaicans com dels grups anglesos, com fins i tot de grups d'aquí, doncs tot era en anglès i no et planteges, no, el fet de fer-ho en català. Però sí que és cert que vulguis que no, poses a mirar i dius, hòstia, els mateixos Es Català o els mateixos Doctor Calypso ja feien cançons en català i tothom més o menys les recorda i les canta i tal. Bueno, i en aquest cas, en el cas de tot el seu temps, era una lletra que quan la vam escoltar per primera vegada em diu, hòstia, però si queda puta mare. O sigui, em recordava una mica el cas dels Blue Beaters, no? Giuliano Palman de Blue Beaters a Itàlia, doncs que també doncs, fent, en el seu cas, doncs, més aviat versions, però cançons així també com un rocksteady, entre rocksteady, ska, així, doncs com melosos i sentimentals i tal, doncs, hòstia, foten un parell de versions, el Que Cosa Che o el Domani de Gino Paoli, que l'original són uns autèntics pastels, hòstia, els passen a rocksteady així que camina i tal, i dius, hòstia, quin temazo, no?
1: I l'italià li dona un plus, no? També.
3: I l'italià, clar, i l'italià li dona aquest toc com així... Com,
2: sí, de canción ligera, de canción melòdica.
3: Sí, i així com a, bueno, exòtic, així com sensual, no? Que en el fons, doncs, la llengua catalana doncs, també sí. Doncs, és igual de sensual o més que les demés. Total, que... I que pel títol del disc havíem pensat, la veritat és que el títol del disc, clar, vam posar tot el seu temps perquè creiem que realment era un bon títol, tot i ser en català quan la resta de cançons són en anglès, però és que els altres noms doncs, eren bastant ridículs, la veritat.
1: Sense... Bueno, ridículs o noms d'aquests que dius, va, això
2: puede,
1: no passarà puede, a la història. Digue.
2: ¿Se puede confessar alguno? No sé si lo preferís.
3: Pot confessar o què? No ho hem dit mai.
0: Aquí no escolta ningú, el programa.
2: A part del lunes ja...
1: Sí, clar, es van dir moltes tonteries, jo ara no recordo massa...
3: Home, no, hi havia alguns on damunt, on tal, però hi havia el nom.
1: Bueno, s'havia barallat l'opció. Perquè hi ha això que deies de les seccions del grup, no? hi ha una secció que diu que nosaltres fem ska pop, no? Que bueno, jo personalment no li cau de veure massa el pop, però bueno, es pot entendre depèn de com tu miris. I llavors es jugava amb el nom d'un disc d'Escatalès que es diu
3: Scaffoundation.
1: I volíem posar-li Pop Ska Foundation.
3: Pop Ska Foundation.
1: Però clar, era com posar-nos una etiqueta que a més tothom ens preguntaria i per què Pop Ska Foundation?
0: Potser d'entrada no ho hagués entès massa el poble.
1: Clar, sí. I eren ganes de lligar-se una mica de mans de...
2: Sí, de posicionar-te ja un
1: clar, poc. Vull dir, si la gent et vol posar etiquetes que te les posi, però si ja te la poses tu d'entrada... Però bueno, va ser una aposta que va tenir força durant un temps. I al final jo crec que per sentit comú va acabar caient.
2: Bueno, ja, a mi m'agrada més tot el seu temps.
3: Bueno, i a part, una mica això, no, que també el que surt al llibret del CD, no, una mica el text que surt, que tot el seu temps, no? O sigui, són 10 anys de... Bueno, abans comentàveu quant temps feia que el grup...
1: 11. I pic,
3: són 11, ja. Diguem-ne, però quan es va gravar el disc eren 10 anys, no? Un número doncs, bastant rodó. Va ser un any des de que es va gravar fins que va sortir el disc, doncs, que també ja és temps. I també una mica tot el seu temps, un moment en què el grup ha arribat a una maduresa, jo crec, musical... que fins al moment, havia tingut moments bons i cançons molt bones i tal, però crec que en global la maduresa musical de Ruth Diamonds actualment és l'òptima, no? Llavors doncs, bueno, també tot el seu temps en aquest aspecte.
2: Home, jo crec que sí que se nota una evolució clara, com lo comentava antes Nerea, des del otro disco, del Buzo de Arais, també en la puesta en escena, perquè jo sí que he sido viendo varias veces i la verdad es que sí que se nota que he sido pues, ganando en tablas y en... no solo en el sonido, sino en la forma también de la puesta en escena, en la forma de trasladarlo, y yo creo que eso pues sí que ha quedado bastante redondo. Y bueno, aparte, también nos queríamos comentar, porque el tema de Todos los Temas, además, es el que habéis elegido para hacer un videoclip, que creo que no habéis hecho hasta ahora, ¿no? Ningún videoclip de ningún tema. ¿Cómo surge la idea hasta un poco del vídeo?
3: Bueno, de fet, aviam... Fet videoclip tampoc es podria dir. Jo em dedico una mica al tema audiovisual. Fins fa un temps a nivell de hobby i des d'allà fa un temps doncs, més a nivell professional, i en aquells moments d'estrès màxim de gravació del disc i tot això, almenys vaig pensar, mira, portaràs la càmera i gravaràs una mica quines són, no, les imatges, les sensacions que es viuen en una gravació. No tenia gaire més pretensió que aquesta, diguem-ne, és a dir, simplement doncs, mostrar una mica la cara més propera, no, de la banda cap a la gent que ho pogués mirar des de casa.
1: Però a més ve una mica amb la línia d'allò que has comentat al principi, de que si ha passat un any des de que vam gravar el disc fins que ha sortit, era per preparar un directe i una sèrie de coses, però no només el directe, sinó que creiem que arribava un punt, això de la maduresa, que valia la pena donar una imatge de grup una mica més madura, també, no? I això ha comportat una sèrie d'evolucions amb diverses coses. Per exemple, doncs, hi ha hagut una renovació completament de la web, s'han fet samarretes, s'ha fet tota una línia d'estil, que això el Martí, el nostre bateria, ha fet una feina increïble, i que tot té una coherència, no? Des de la portada del disc, la samarreta, la web, tot, no? I el vídeo una mica formava part d'aquesta aposta per una imatge més amb cara i ulls de la banda, perquè és una forma fàcil d'arribar a la gent, que la gent et pot veure, sap la cara que tens, que sempre et fa més proper, no? I és més fàcil que la teva música arribi. I per tant, la idea del vídeo era això, no? Completar una mica tot aquest conjunt de material, atreure juntament amb el disc, i ja que un videoclip, que no descartem fer-ne un videoclip de debò més endavant, però sí que per al llançament del disc vam pensar, doncs mira, ja que el Jep té l'opció aquesta de que domina el tema audiovisual, doncs gravem un assaig, fem una mica de muntatge i la veritat és que ha quedat
3: sí,
1: molt bé.
3: Sí, jo crec que vull dir, tens tota la raó en treure, diguem-ne, més enllà del tema videoclip, tota la feina que hi ha hagut, tota la feina que s'ha fet, és a dir, en el fons, doncs, Ruth Diamonds porta molts anys batallant i en el món de la música i en moments doncs àlgids i tal, però en el fons és un grup que ens ho muntem, tot i estar en Brixton Records, doncs que ja és un segell, ja fa una promoció, formes part, no, ja diguem-ne com d'una família, però això no treu doncs que hagi estat tothom treballant a muerte amb els diferents aspectes que rodegen un grup. De vegades doncs la gent tampoc no se'n pot tampoc té per què, no? Però no se'n dona compte, no, de tota la feinada que hi ha. I llavors doncs des de tota la gestió de la pàgina web a nivell de contingut, o per part de l'Arnau, no, que ha fet tota la pàgina web, tot el tema del disseny per part del Martí, del bateria, no, són unes feines doncs que hem anat fent doncs nosaltres, i que en el fons tant la pàgina web també com el disseny, vària gent ens ho ha dit, no? Diu, hòstia, que guap, o sigui, s'hi ha fixat. És una cosa que més enllà de la gent, doncs t'ho ha dit, no? A part de comentar-te que el conserva i tal, et ve i diu, hòstia, la pàgina web, tal, molt bé, hòstia, aquesta samarreta molt bé, queda molt, saps, molt elegant, molt tal.
1: És una mica el resultat de tota aquesta feina que ens ha portat tot aquest any i pic.
3: Exacte.
1: De concretar. Mm.
0: I, bueno, potser aquesta maduresa que, no, aquest doncs filar més prim, no, que heu volgut en aquest segon treball i tot, i bueno, és una cosa que venim comentant bastant al programa, no, de que potser veiem com una efervescència de grups últimament, no, de com que més treballat, s'està treballant molt més el que és la composició, l'estètica, el, no sé, com veieu vosaltres l'escena, com us veieu dins de l'escena, com evoluciona, com, no sé, sobretot bandes així més clàssiques, amb un punt més jazz, més soul, estan sortint bastantes bandes de truc amb molt bona qualitat. No sé, us podem incloure.
1: Home, ara hi ha una realitat que suposo que té un efecte directe, i és que hi ha molta gent que està estudiant en escoles com les MUC o el Taller de Músics aquí a Barcelona o en general a Catalunya, i que realment hi ha gent que està tocant molt i molt bé, i gent molt jove, no? Nosaltres ens sentim una mica grans, ja, a vegades, segons qui veus, gent que està pujant amb 15-18 anys i que realment toca increïble. I clar, tu estudies un instrument i el que vols és posar-ho en pràctica amb algú, no? I d'aquí surten grups, de l'estil que sigui, perquè a aquella gent pues, li agradarà un estil o un altre, i suposo que això és una mica la causa de que sí, que estiguin sortint grups amb un nivell musical potser més gran del que podíem trobar fa uns anys, no? Que potser abans no hi havia tant aquest accés a aquesta educació musical, i per tant sí que sortien bandes, però a vegades hi havia més bona voluntat que una altra cosa, i ara potser s'està notant que hi ha aquest bon nivell musical i grups que estan sonant molt i molt bé.
3: Bueno, clar, és que a mi sempre que... Clar, i havia donat, o sigui, ja des del principi, no, que començaves amb l'Sky, no sé què, jo era d'Igualada, i llavors veia l'escena de música jamaicana a Barcelona també com algo com exterior i com quasi algo, no, com una comunitat de... no sé, i donava diverses voltes, no? Al llarg dels anys sempre li havia donat com diverses voltes, hòstia, què fa o quins són els moments en els quals doncs l'escena música jamaicana doncs ha tingut més força, quan han sortit més grups, han estat més de qualitat, o bé que hi ha hagut més festivals on hi ha hagut menys, les botigues, hi ha hagut més botigues de música especialitzada o menys, és a dir, que el concepte doncs d'escena música jamaicana, o la potència que hi pugui haver dins l'escena i tal, sempre l'he trobat com molt líquid, no? com molt eteri, i m'ha costat saber o no sé, copsar o explicar doncs realment en quin moment està, no? Jo sincerament no diria que ara és el millor moment a nivell d'escena en global de la història de les entre cometes escena de música jamaicana o escena ska, diguem-ne. Jo ara el que, o sigui, hi ha moltes bandes que estan

0: batallant, no? Com Ruth Diamonds, no? Com poden ser Soweto, com poden ser Kinky Cuckoos, com poden ser, han sortit ara d'uns anys amb els Oldians, també, doncs, que estan bastant actius. Ara, els Gramofons, que aquests sí que estan, realment potser els Gramofons seria l'entrada més forta i més potent, diguem-ne, segons el meu entendre, no?
1: Però clar, és un exemple de que són gent que la majoria d'ells són, són músics i que el grup va sortir i els dos dies estaven ja, sonaven a tot arreu perquè el producte que tenien d'entrada ja era molt bo, perquè hi ha una base allà important.
0: Sí, però jo també, ells perquè sempre han volgut mantenir un peu dins les, sempre, entre cometes, escena de música jamaicana. Però, vaja, jo sincerament crec que ells estan gairebé una altra lliga. Diguem-ne, ells han anat a tocar a festivals de jazz que cap altre grup, potser des de l'època dels Amusiques que es van, de Vic, cap altra banda havia arribat a tocar en cercles, diguem-ne, externs a la música jamaicana o a les festes majors, com han aconseguit fer els Gramòfons. No vull ser, diguem-ne, catastrofista ni molt menys, però vaja, crec que tampoc no enganyo ningú si crec que ara no és el millor moment, diguem, ara és, o sigui, jo crec que molts dels grups havien viscut de les festes majors, per exemple, no, del que podien arribar a pagar, doncs, els grups de joves a través de l'Ajuntament, doncs, per portar els grups, doncs, que els hi agradaven i tal, i allà, doncs, hi havia, doncs, una base econòmica que possibilitava que molts grups poguessin seguir endavant. Ara tot aquest input de diners ja no, o no hi és, o està sota mínims, no? I llavors jo crec que això també influeix.
2: Y bueno, aquí lo hemos comentado mucho también, que quizás es un momento que hay a nivel musical es muy bueno, yo creo que es de las mejores que ha habido, pero eso, quizás a nivel, pues eso, de infraestructura, de también por cómo está el programa en todos los lados, a nivel de hacer conciertos, llegar a salas, y quizás de igual un, llamarlo si quieres, relevo generacional, ¿no? Quizás que igual, yo muchas veces lo comentamos, conciertos que, joder, que son conciertos que la gente se lo curra para un montón, para llevar ahí un montón de bandas, que son bandas buenas, que se han montado, y luego al final resulta que, bueno, pues sí, va gente, pero igual es un poco, ¿no? No toda la gente que se podría esperar, o que igual hubiera habido hace 5 o 6 años, o 10, no sé.
3: O 15, porque a veces es como que, bueno, som al cercle que hi ha y... No sé si no ho hem sabut transmetre, no?, a nova generació.
0: Jo el que veig, jo ara que estic descobrint també una mica tot el que és la música jamaicana més moderna a través dels sound systems, jo fa uns anys, doncs, estic amb Rebel Media Sound i m'ha fet descobrir o conèixer una mica més tot el que és l'escena de sounds, no?, i de gent que transmet la música jamaicana clàssica, diguem-ne, no?, que ells en diuen oldies o foundation, a través dels sounds, però sobretot sempre són com els warm-ups o com l'escalfament del que ve la festa després, que són produccions actuals de música jamaicana molt més ballables, molt més discotequeres, amb moltes més relacions, doncs, amb el hip-hop o amb altres estils, doncs, com més agressius, no? I el que estic veient és que aquestes festes la peten,
2: sí, sí, sí que...
0: d'una manera espectacular, és a dir, es munten festes, jo diria, em sembla que a Barcelona quasi bé cada nit o cada dos nits,
2: sí,
0: hi ha una
2: setmana,
0: festa de sounds, sí, sí. A Barcelona. Jo el que veig és una mica això, no sé si abans existia o no, però crec que hi ha com una mica de baixada a nivell de concerts, de grups d'escà, però en canvi puja amb molta força el que és la música jamaicana a través dels sound systems.
2: Se nos queda el reducto pequeño, de
0: les bons.
1: Però bueno, jo crec que també la música jamaicana i l'esca en concret sempre ha sigut bastant elitista, no? Vull dir, sempre ha sigut un cercle...
2: Sí, bastante minoritario, sí. Tampoc nos vamos a...
1: Bueno, elitista en aquest sentit de minoritari, exacte. Vull dir que no ha sigut algo que tu veus en els programes de la tele que porten grups de música, difícilment, sí que te'n trobes algun cop, però... No és el més habitual.
0: Però en recorden del Dr. Martins, per exemple, de Balaguer, allà no sé què hi hauria d'haver, clar, allò era el 99, però allà potser hi podia haver 3-4 mil persones, saps? I era música jamaicana, sí, sí, o sigui, era ska, rocksteady, no era un festival allò superobert de roots, reggae, que tal. És a dir, jo crec que en aquell moment, no sé, una mica me l'imagino, sempre me l'he vist com un dels moments àlgids de la música ska rocksteady a casa nostra. Després ho he anat veient més així com en onades.
1: Sí, de fet, ara el Rudecat, que potser seria una mica l'equivalent, està tenint bastants problemes, no?, els últims sí. anys de...
2: Bueno, este año, de hecho, ha cambiado un poco, ¿no?, también de tercio, quizás bandas no tan clàssiques, un poco más sonidos, más chutón, quizás, que...
1: Però des de festivals que abans potser duraven dos dies, ara un dia i amb poca gent i... Sí.
0: Bueno, ahora bueno, pasa nada, red,
2: no. Nosotros seguiremos aquí, bueno, seguiremos aquí todos los miércoles. Bueno. Lo de la FM ya estará un poco más difícil, pero aquí vamos a seguir.
3: Per internet segur, sí, sí. Esto no...
2: Y yendo a conciertos.
3: No se'ns trauran de sobre tan fácil.
2: Y yendo a conciertos y comprando música como en gana también, o sea, por nuestra parte.
0: No, pot ser que canviï. Aviam, que tampoc s'ha de ser, jo crec, vull dir que no s'ha de ser catastrofista. De vegades les coses, doncs, diguem-ne, evolucionen, no? És a dir, llavors, doncs, quan de vegades les coses canvien, doncs, et sembla que és cap a pitjor i que, hòstia, i que tiempos pasados sempre fueron mejores, no? Però, vaja, jo crec que si se sap manegar, si se sap portar, se sap d'alguna manera reconduir aquesta situació i tal, jo crec que es pot fer reviure i es pot fer mantenir viva aquesta flama d'aquests sons que tant ens agraden, doncs d'alguna manera o altra, però fijo.
2: Segura, ja anem.
3: No perdem l'esperança. És super, super tard. Tenim una secció al programa, no sé si l'heu escoltat massa, que bueno, sempre demanem al programa, al grup que entrevistem, doncs, que faci una pregunta pel següent grup que vindrà. I doncs, si voleu, no sé si voleu començar fent la pregunta o rebent la pregunta de l'anterior grup que vam tenir aquí, que va ser Soweto.
0: Sabem quin serà el grup o no ho podem saber?
3: La veritat és que no ho sabem.
2: No ho sabem todavía. Quedarà en el aire, así que... Bueno, si queréis, os ponemos primero la pregunta de que dejó Soweto aquí. Tampoco sabía que hoy vais a ser vosotros los que van a recibir la pregunta.
0: Vale.
1: No sé, escoltem la pregunta aquesta.
0: La pregunta així, aviam.
4: Però, bueno, si vols llançar la pregunta pel següent convidat, així...
5: Doncs, per exemple, poses mantega de cacahuet al sushi?
3: Bueno, sabíem que era una pregunta fàcil, però la resposta no gaire.
1: De la meta havia de ser, no?
0: El puto la meta, tio. Jo quan he sentit la meta em pensava, perquè el quan fas l'acord semidisminuït, li poses la sèptima menor o, saps? No, jo al sushi li poso marmelada de maduixa, que queda molt millor.
3: Molt de bulli, no?
0: Sí, exacte, una esferificació de sushi. Aviam, llavors una pregunta... Ara tampoc podem...
3: No cal que siguin totes astronòmiques, que també...
0: Exacte. Què podríem preguntar? Mira, és que l'altre dia em van dir de fer com un grup on el teclat faria el baix. O sigui, no hi hauria baix, hi hauria bateria, guitarra i teclat. I llavors, mira, se m'acut la pregunta de... Tocaries mai? O sigui, si un dia el baixista no et pot venir, o sigui, faries que el teclat, saps, toqués el baix?
3: Bueno, aquí queda pel proper dia, la guardarem.
0: No sé, potser és una fricada, però és que jo ho vaig trobar molt xungo, tio. O sigui, hòstia, tio, o sigui, un teclista m'anava fent el baix amb un concert.
1: El Dani en algun assaig ens ha fet, em sembla.
0: Sí, clar, amb un assaig sí, tio.
1: No sé si massa bons resultats, però...
0: Clar, amb un assaig sí, tio, però un concert... O sigui, ha plantejat el grup com a no passa res, que només serem tres, que... O sigui, sí que és cert que, clar, que les bandes, doncs, si són nou persones, doncs, hòstia, és xungo, no? Bandes d'esca moure nou persones, vale. Però, clar, si ja tires a tant, o sigui, a reduir tant, que et quedes, que el teclista t'ha de fer la línia baix, bueno, vaig trobar xungo, no sé, aviam què diuen.
2: Bueno, a veure què nos responen.
0: Vale.
3: Pues, no sé, si ha quedat alguna pregunta, voleu dir alguna més abans de despedir-nos?
0: Sembla que hem donat prou la xapa, no?
1: Sí, no? Convidar la gent que...
0: Ah, aviam.
3: Ai, no sé si hi ha alguna data
1: que
3: així.
1: Sí, que tingui ganes de sentir-nos. Estem acabant de tancar dates, ara de cara a l'estiu. Tenim un parell, les dues, per prop d'Igualada, no?
0: Exacte.
1: Al poble de Sant Genís i de...
0: Un és, aviam, o sigui, el tema és que fins ara hem tocat ja bastant a Barcelona i la gent que sigui de Barcelona ens vulgui veure, doncs haurà d'agafar el cotxe i desplaçar-se cap a la bonica comarca de l'Anoia, perquè tocarem el 18 d'agost a Santa Coloma de Queralt, d'acord? i el 1 de setembre a Sant Genís. Que això és el, que està allà, això, tot això està tocat d'Igualada. N'hi ha potser un possible Bilbao i tal, però encara no ho sabem, no ho podem confirmar.
1: Però això en qualsevol cas a la web està acostumat a estar actualitzat.
0: rootdiamonds.com.
3: Doncs bé, ja posarem l'enllaç al podcast perquè la gent pugui tafanejar una mica de la web.
0: Molt bé.
3: I si us sembla ens despedim doncs, amb un tema. No sé, he triat una versió que m'agrada, la versió aquesta que feu de la Marcia Griffiths, que també col·labora Paul Carter, el Let Me Hold You Tight, que m'ha agradat bastant.
0: Perfecte.
3: I bueno, no sé, moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
3: Esperim doncs, que pugueu tornar més endavant amb notícies noves.
0: Clar que sí.
2: I això que aquí les portes de l'Escarlata pues, sempre que agraeix aquí estan abiertes.
0: Que bé, moltíssimes gràcies per invitar-nos i moltíssimes gràcies per anar seguint setmana a setmana anar fent aquest programa.
3: I bueno, els oients esperem estar aquí la setmana que ve també sonant per l'FM, si no per internet segur.
2: Y sí, recordaros bueno, que ahí en la web, en contrabanda.org, pues bueno, tenéis toda la información que os hemos contado al principio del programa y todos los medios y toda la forma que podéis echarnos un cable. Así que nada, esperamos oírnos la semana que viene también por la FM.
3: Pues venga, fins aviat. Adeu.

0: Desde Mugari Gabe, ONG de Cooperación al Desarrollo y Educación para la Transformación Social, nos sumamos un año más a la campaña de objeción fiscal, porque es una herramienta para el cambio social. Ante este modelo neoliberal y patriarcal, tenemos que convertirnos en agentes que frenen las políticas injustas y construyan alternativas con nuestros impuestos que permitan destinar los gastos militares a satisfacer necesidades sociales. Haz objeción fiscal para construir colectivamente una sociedad más justa.
1: Y rola y racha, 107.5
2: FM. Lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
3: Gora!
2: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
3: Aupai!
2: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
3: Gora!
4: All denna ängslan som vi bär med oss, våra svikna drömmar, den oförklarliga grymheten, ångesten inför utslocknandet, den smärtsamma insikten om vårt jordiska villkor, har långsamt kristalliserat ut vår förhoppning om en utomvärldslig frälsning. Vår tros och vår tvivels oerhörda rop mot mörkret och tystnaden är ett av de ohyggligaste bevisen för vår övergivenhet.